0: todo lo que ha pasado hasta, sí, sí, sí, hasta el hoy, ¿cómo estamos avui? Y me parece muy curiosa esta, sí, sí, paròdia que deia.
1: No, no, s'enreia de com se transformaven, per exemple, els comerços o, sí, o souvenirs que se venien.
2: Sí, sí.
1: Se'n riu de que se fabriquin souvenirs que, mm, són coses inexistents, com en aquella època estava de moda el burrito botijeros. La gent que, sí, sí, sí. Ara mos fa rialles, però bueno, igual que puguin fer, que fan rialles de les botigues de souvenirs que hi ha a Jaume II, de coses que els mallorquins no comprarien mai.
0: Evidentment. No té sentit. És a dir, que no mos representa tampoc,
1: i que no m'ho representen en absolut. I d'això ja passava a final dels 60.
2: Sí, sí.
0: Y ese son personajes muy, muy interesantes, pero ahora hablabais de la amistad entre ellos, mm, uh-huh, pero eran dos personas muy alejadas ideológicamente, de manera de pensar. ¿Se llevaban bien? ¿Trabajaban en común?
2: Sí, se respetaban, es dir, bueno, eren dos grans professionals, no? Mm. Passa que evidentment tenien dues maneres completament de veure la realitat i sobretot afrontar-la i gestionar-la, no? És a dir, en Ferragut, més que no se callava res, tenia un, uh-huh, era una persona amb un caràcter molt fort, però a la mateixa vegada una persona molt cooperativa. És a dir, recordem una cosa, i és que el seu gabinet d'arquitectura era una cooperativa, per tant tots els treballadors, en mesura de la seva categoria professional, tenen un tant per cent sempre dels beneficis. Per tant, no és una persona que vulgui lucrar-se, sinó tot el contrari, no? Que vol crear un equip que visqui i de la seva feina i còmodament, però a la vegada sí que una persona molt, molt rigorosa. Clar, ells dos són dos amics, dos companys de feina, comparteixen mateixa carrera, mateixa manera de veure sa seva professió, però sí que és veritat, en dues línies completament diferents. Una persona que vol estar en sopoda, que és en la mà, que vol anar a congressos i convencions i viure com volat, i que això és el que dèiem en sa funció. I després en Ferragut, que és una persona íntegra, que vol utilitzar sa seva professió per controlar o com a mínim repartir d'una manera equitativa un territori, aquesta indústria turística, que és un oxímoron. Això, el turisme no és una indústria, vull dir, és una explotació directament, és com muntar una tenda, vull dir, i diguéssim, hi ha aquestes dues maneres diferents de veure les coses.
0: Claro, viendo el resultado, uh-huh, viendo el resultado, creo que los poderosos, ¿no?, que defendía Gabriel Alomar, tuvieron más peso que ese mundo más idílico y, ¿no?, más respetuoso, en fin.
1: Sí, a veure,
0: el més utòpic era Ferragut.
1: Evidentment. Lo que intentam mostrar, lo que em va fer escriure sobre va ser intentar mostrar que el que nosaltres coneixem com el franquisme no era ni molt manco una època monolítica, ni tan sols a nivell polític. És a dir, qualsevol professional qualificat com un arquitecte, encara que estàssim dins d'una dictadura, s'havia d'adaptar si no se volia exilar, si no se volia anar a fer feina a un altre país. I això era el que passava. Però això no significa que no tinguessin idees pròpies i que no hi hagués divergències entre maneres de veure no només la política, sinó la construcció del territori, per exemple. Clar, de vegades tenim aquesta imatge de franquisme com una llosa grisa que era tota igual fins que va arribar a la transició, i no era ben bé així. És a dir,
0: bueno, era una llosa grisa.
1: Sí, però moviments, diríem, de divergències ideològiques dins el règim n'hi havia.
0: Sí, y ahora, así como lo explicas, yo creo que también era muy necesaria la figura de un Alomar frente a un Ferragut, porque si no, no llevas a nada a término. En pleno franquismo, sin una visión mucho más cercana al poder, necesitaba esa pata como para animarse a hacer, ¿no?
1: Però és que més, Alomar també va tenir problemes en su poder. Alomar, que en un moment determinat era la persona com a més de règim, que va representar Espanya a la UNESCO i a Fòrums Internacionals de Patrimoni, va ser dels primers que va llançar la idea de que el patrimoni s'havia de protegir. Això no ho oblidava. És a dir, en Gabriel Alomar no el pintant com un dolent,
0: no, perdó.
1: De fet, va ser de les primeres persones dels primers grups d'arquitectes que varen, perquè el patrimoni en els anys 50 que era trossos a Espanya, que era trossos les iglesis, els ponts, els castells, aquest primer moviment de dir no, és que això s'ha de recuperar i s'ha de restaurar. En Gabriel Alomar formava part també d'aquestes persones, i també tenia problemes en les autoritats competents que ja no ho veien necessari. No hem d'oblidar que tant en Gabriel Alomar com en Ferragut van estudiar fora, van estar als Estats Units, coneixien perfectament les darreres tendències a nivell arquitectònic i el que s'estava fent a Europa i aquest moviment de defensa del patrimoni històric, sobretot. Vull dir que,
0: ¿y qué pensarían ellos dos, claro, metiéndonos en su cabeza, vosotros lo habéis hecho, en estos dos personajes, si llegaran hoy a la isla y vieran la palma?
2: En Ferragut diria, t'ho vaig dir.
1: Exactament.
2: T'ho vaig dir, no? Hi ha un moment que dic en el final de

0: els espectacles, és una frase que m'encanta cada vegada que li dic, li disfrut. Dic que això de que ara ho veiem tot amb optimisme perquè som al 67, però tu espera que passin 50 anys. Mm. Aquesta festa no acabarà bé. I això és una frase, no, que en Josep Ramon va escriure molt bé, i és real, és cert. Vull dir, m'imagino perfectament en Ferragut dient: estic veient, es diu, una persona visionària, estic veient d'aquí de 50 anys que passarà, i hi haurà ciment, hi haurà piscines, serà un desastre, i tot això no acabarà bé.
1: En Ferragut va intentar, per exemple, que no s'urbanitzés l'esport de Pollença. És a dir, va intentar fer un projecte molt més racional, i això li va crear problemes, i de fet una de les hipòtesis que volen a sobre és si la seva mort té a veure amb haver-se enfrontat amb aquests grups de poda. Però imagineu-vos que haguessin triomfat l'estadi d'en Ferragut i que tinguessin tota la costa de Pollença com ara es trenc. Seria una Mallorca totalment diferent. Totalment diferent.
2: No,
1: i ell ho veia, que lo de aquest territori, una vegada que te'l carregues, no el pots recuperar.
0: Exacte.
2: I qui l'acompanyava? Perquè, claro, esto de te lo dije... lo hemos escuchado muchas veces. Y, sí, ¿no? Y si miramos una mica más en van, no sé, la década de los 80 y los 90, hay muchos estudios que dicen: hacia dónde vamos, no es el camí. ¿Qui estava a la vora d'en Ferragut entonces, en ese momento?
1: Jo crec que estava bastant tot sol en aquell moment, i de fet per això va ser un personatge que se'l valora molt més ara que en aquell moment. En aquell moment, fins i tot l'edifici de Gessa, que ara tothom reconeix com a una fita de l'arquitectura, al marge de que te pugui agradar més o menys, però igual que l'església de la Porcíncula, igual que les iglesies, moltes iglesies que va fer a molt de pobles, en aquell moment era un personatge molt avançat a l'època, i no tenia tampoc tant de seguidors.
2: La obra parece, empieza la, no, la última noche, ¿no?
1: Sí.
2: Después el crimen, que no sabemos que todavía qué ocurrió. En la obra podemos sacar alguna conclusión, nos acercamos, no sé, a una hipótesis más o menos.
1: Jo crec que li posam damunt la taula en el públic molt de la més perquè pensi per seu compte.
2: Clar.
0: A dir, el públic finalment
2: decidirà què passó, sí, con Ferragut.
0: Bueno, no decidirà, però sí que tindrà una opinió. Pot, sí, tenir una opinió.
2: I l'autor de la obra què cree que passó?
1: Home, jo el que crec és que la versió oficial que se va donar en aquell moment, que va ser un crim passional, com se deia en aquell moment, no té molta agafada. És a dir, que segur que quan veus les coses des d'una certa distància, veus que aquí sí que hi havia interessos molt, molt poderosos que van actuar, segurament.
2: I que tenien que veure, segons tu punt de vista, con el negocio que había detrás de los proyectos urbanísticos.
1: És molt possible. De fet, quan s'investigació se va aturar, perquè hi va haver des de moltes bandes pressions perquè s'aturat s'investigació, perquè no se seguís avançant.
2: Claro, y además hubo algunos detenidos, pero claro, se quedó ahí. Es que me parece una injusticia supina, porque además es un personaje muy, muy interesante, y seguramente si hubiéramos contado con los medios y no hubiéramos estado en plena dictadura franquista, se hubiera resuelto correctamente.
0: Sí, però també un element molt important, vull dir, és una persona molt religiosa, homosexual, vagos, ley de vagos y maleantes. És a dir, tu pensa que quan hi ha aquesta informació de que això és un crim passional, i és un crim passional entre homosexuals al 67, sa família i tots els seus entorns tiren terra damunt, i
2: perquè no es parli,
0: perquè és tremenda la pressió social que rep aquesta gent quan aquesta situació. Llavors, això, jo aquí hi ha un element molt important de...
1: Han de pensar que el simple fet de que sàpigui que és homosexual és un desprestigi total per ell i per la seva obra i per el seu entorn. Per tant,
2: bueno, ja era un motiu per a... No? Para
0: no,
2: el señalamiento absoluto, y podía haber provocado la muerte en plena dictadura, claro.
1: Pero eso te,
2: o sea, era un elemento que te podía llevar a la muerte, claro.
1: Ara pot resultar estrany, però en aquell moment no és estrany que la gent que estimaven en Ferragut fossin els que no volien que se seguís investigant, perquè d'entrada mateix ja no ho arreglaran, ja és mort.
2: No tornarà.
1: I sobretot que no li tirin més merda damunt.
2: Que història més triste, realment.
0: Sí, perquè era una persona que em deia molt ben, Josep, és una persona visionària. És a dir, tu ara veus l'edifici de Gessa, i clar, és a dir, allò va ser un encàrrec, li varen fer un encàrrec. I van dir que no se noti gaire, que sigui molt que sigui no còmode per fer feina i tal. Molt bé, no se notarà gaire, no. Però, se notarà gaire. I en tenia planificat tres més com aquest.
1: I hi ha altres fites arquitectòniques que no són tan conegudes com la colònia de Gessa del Cudi, per exemple.
0: Sí. O la Porcíncula, la Porcíncula.
2: L'Iglésia de la Porcíncula, sí.
0: És un homenatge que ho dic.
2: Sí, sí,
0: sí. Intentar arribar al mestre.
2: Los oyentes nos están diciendo que no hagamos tanto spoiler. Hem desvetllat molt, queden molts de secrets encara.
0: Ah, no, ui, no, no, no.
2: No hem desvetllat nada.
0: És una obra de pensaments, de no, no, no, no.
1: A més, és a dir, és el que dic, que no, no, no,
0: que venguin a veure l'espectacle. Clar,
2: queda molt encara, queda moltes capes.
1: I la gent del que gaudeix en aquest espectacle no és tant de veure menys si endevinaré qui ets així. Això és una
0: no és un jat de Cluedo, això.
1: No és això.
2: No és la ratonera.
1: Sobretot, situar-te en un moment que han comprovat en les funcions que és molt poc conegut, que és què passava sociològicament i políticament a Mallorca durant a finals dels anys 60, perquè tenim una imatge molt borrosa.
2: És fantàstic que el teatre també nos invite a reflexionar sobre temes que nos estan passant en este moment, perquè això esto és el hoy.
0: Sí, és ara, és Madafasta.
2: És ara, efectivament. Doncs pues moltes gràcies, Josep Ramon Sardà. Xisco, segur, ha estat un plaer
0: tenir-vos
2: per aquí. Igualment. Que vagi molt bé, fira bé, que sempre és garantia, no? Estar per la fira bé.
1: Em fem molt de bolos a Balears, ara veurem si aconseguim que l'espectacle surti més de fora.
2: Bueno, és el bon objectiu. És l'objectiu que hi ha que tenir, sortir una mica de les illes també, no?
0: Exacte.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, que vagi bé.
2: Nosaltres seguim.
3: PIMEM, Ràdio Mallorca, Cadena SER, SER Foodie i Grup Serra presenten Premis Gastronòmics Mallorca 2026. El lunes 19 de octubre a las 20 horas en el Auditorium de Palma premiaremos a los mejores de la gastronomía mallorquina en una gala llena de música y humor con el patrocinio del Ayuntamiento de Palma y el Govern de las Illes Balears. Proyecto subvencionado por el Consell de Mallorca y la colaboración de CaixaBank, Riu Hotels, Macro, Coca-Cola, Almacenes Femenías, Cafés Bay, Helados La Menorquina y Cooperativas Agrarias. Descarga tu invitación en auditoriumpalma.com.
4: Este piano que suena ha sonado en la cima del Monte Etna y en el desierto. Y ahora llega al Trui Teatre. 8 de octubre, Andrea Banzo, el pianista italiano que ha emocionado a millones en todo el mundo. Un espectáculo único. 8 de octubre, Andrea Banzo. Entradas en truiteatre.es.
5: ¡Uf! ¡El sol! ¡Cómo pega!
6: ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega!
7: ¡Qué bien se está bajo un parasol de Tecnosoleil! Para terrazas, jardines, comercios, equipamientos exteriores de hostelería, bares, hoteles... ¡Tenemos muchísimos parasoles en stock!
8: Tecnosoleil, Licurers 29A, Polígono Industrial Marrachí, 971-604318, tecnosoleil.es.
9: Un vi denominació d'origen vinicel·lant és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lant amb el suport del Consell de Mallorca.
10: Este verano descubre el plan más divertido de Mallorca. Nueva excursión a la espectacular costa norte de la isla. Sube a bordo de barcos azules y disfruta de un paseo desde el puerto de Sóller con parada para bañarte y deslizarte por el tobogán acuático. Lánzate al Mediterráneo, nada en aguas cristalinas y vive el mar. Reserva ya en barcoscalobra.com.
11: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
5: ¡Uf! ¡El sol! ¡Cómo pega!
6: ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega!
7: ¡Qué bien se está bajo un parasol de Tecnosoleil! Para terrazas, jardines, comercios, equipamientos exteriores de hostelería, bares, hoteles... ¡Tenemos muchísimos parasoles en stock!
8: Tecnosoleil, Licurers 29A, Polígono Industrial Marrachí, 971-604318, tecnosoleil.es.
12: ¡Stocks fuera en Hipermueble! Durante estos días, liquidación de stocks. Sofás, mesas, sillas, colchones y mucho más. ¡Precios que no vas a ver todos los días! ¡Precios rompedores! ¡Corre! ¡Stocks fuera en Hipermueble! En Palma, calle Aragón 157 y en Manacor, en Ronda Felanit 75.
13: El mejor mueble, al mejor precio.
14: En Hipermueble.
15: When you try your best. best, but you don't succeed.
16: Los lunes pasamos consulta. When you get